Mestra, mestra, però vostè no ha sabut mai, mestra, que quan volíeu que cantés, que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament.